0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem l'AP7 a diversos trams en sentit sud, 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, perquè hi ha un vehicle avariat que ocupa un carril, també carregada entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, de Bellaterra a Barberà direcció Girona. I destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs, també per un vehicle avariat.
0: El foc de Madrid, Toledo i Ávila no dona treva, ja ha arrasat 77.000 hectàrees. Les tasques dels bombers es veuen limitades per una climatologia que de moment no ajuda i el que ja es considera el foc més extens de la història d'Espanya deixa també de moment 90.000 persones evacuades o confinades. Pel que fa a l'incendi a la Vall d'Uixó, el País Valencià continua cremant sense control, ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. A França, l'incendi de la Gironda continua també descontrolat. Les flames ja han arribat, en aquest cas, a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada supera les 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Almenys 2 morts i 5 ferits en un tiroteig a Seattle, als Estats Units, coincidint amb un festival gastronòmic aquesta matinada. Per ara, les autoritats no han ofert més informació, tot i que hi podria haver un detingut i s'estarien buscant 2 sospitosos més. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar per què es va alterar la mostra a les proves PISA. El departament hi va excloure més alumnes dels que estan permesos. La majoria, amb poc domini de la llengua, l'OCDE ha invalidat aquestes proves i aquest any no hi haurà diagnosi de nivell educatiu dels alumnes catalans. I a Palma, la manifestació d'ahir contra la saturació turística va acabar amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi va haver una desena de ferits. Abans la marxa havia plegat de manera totalment pacífica desenes de milers de mallorquins que demanaven poder viure a casa seva. A partir d'avui han de poder tornar a casa els veïns d'11 habitatges dels més afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. També podran reobrir 4 locals. Territori, tot això continua amb les avaluacions dels edificis i aquesta setmana s'activarà un dispositiu per als lloguers perquè puguin suspendre el pagament. En cultura, les novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana venen encapçalades pel duel psicològic de la sèrie Furious, el llargmetratge d'autor Make Two, Mi Amor, Canto Uno i també el thriller policial danès El Uniforme. Esports.
2: Tadej Pogačar es va coronar ahir per 5ª vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis. I el Barça i l'Espanyol, en futbol masculí, viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: Ens queda el titular del temps, calor normalitzada per a l'època, matí agradable, només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a ponent.
3: Trescatim. Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

por aquí tenemos a Rosalía con esta perla, la perla. Vinga, que som a Ràdio Pumà 101.2 FM. Si estàs de vacances, que t'ho passis super genial, super bé. I si estàs treballant,

0: Mi qué canción tan bonita. Y ahora era José el francés. Tenemos aquí a Maná, que nos dice, clavado en un bar, vinga, que som a Ràdio Pomar, 101.2 de la FM, que t'acompanyo fins la una, que són les 12 menos 20, no me lo puedo ver, i 38, les 11 i 38. Tinc aquí la Quimeta. Hola, Quimeta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Oi, estupenda.
0: Estupenda. Ella, vamos, ella guapa, guapíssima, com sempre. Jo no sé d'on... Esta senyora que té 80 quants? 84?
1: Sí, i 85.
0: 85 anys.
1: Recent fets
0: fa 3 setmanes. 85, em pensava que tenia 84. 85 anys i és com una rosa, com una flor. Mare meva, mare meva.
1: Sense regar.
0: Sense regar, diu.

Aquí tenim aquest conillet de vellut per la Quimeta, que a ella li encanta aquesta cançó i ens ha vingut a visitar, diu, abans de que marxis de vacances. Clar, és que, clar, m'ha regalat un bolso fet per ella, de color lila, més maco, un bolso per sortir, diu... Mira, ella m'ha dit, per sortir, per posar només el mòbil, per posar només un paquet de Kleenex i 500 euros. 500 euros! Això m'ha dit ella, eh? Vinga, doncs, Quimeta, moltes gràcies. I aquesta cançó és realment per ella, aquest conillet de vellut.

aquesta cançó és per l'Emiliana, que ens ha trucat fa un moment, ha parlat amb la Quimeta, està molt contenta, i la cançó A ti, mujer catalana, del Julio Madrid, és per tu, Emiliana, un petonet. Oh, oh.

mi me hipnotizó. Bueno, por aquí tenemos a Fina, la Fina de Martorell, que ens demana la cançó de Leire Martínez, Mi nombre. Ens dona les gràcies. Gràcies a tu, un petonet, Fina de Martorell, que tinguis un gran dia, guapa.

Aquí tenim a la Marina. La Marina està morena. Després direu, la Maria està morena. Sí, sí, sí, sí, sí. La Marina està morena. Figa Flowers.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

Ràdio Pomar te informa, que Badalona tornarà a vibrar amb el metall, amb la música metàl·lica. Serà un concert underground. El tercer Maldito Metal Fest se celebrarà els dies 27 i 28 de novembre a la sala Estraperlo, amb un primer cartell amb 10 bandes, entre les quals trobarem Quillos, Boludos, Dream, Fallen i Rarity. L'organització ja ha avançat que encara hi haurà més confirmació. També en aquest moment, a la sintonia de Ràdio Pomar, volem informar-te que la plaça Trafalgar de Badalona acull Desprovisto, un espectacle de circ contemporani que combina acrobàcies, humor i moviment. Amb aquesta representació, la companyia Upart posa el punt final a la programació del cicle estiu a la fresca a la ciutat. I també informar-te que l'Ajuntament de Badalona, bé, els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs, presenten Recosit Fronteres, Teixit Comunitat, una candidatura conjunta a la convocatòria del 2026 del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, amb 27 actuacions. I continuem posant música aquesta tarda de dilluns aquí a la sintonia de Ràdio Pomar. Si vols una cançó, truca o envia un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio. Escoltem ara, és el torn d'escoltar el Diango, Corazón Mágico. Bona tarda, si acabes d'arribar.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi és que la coincidència amb els exàmens de final d'etapa de quart d'ESO que podria haver confós els centres. Ho ha dit en una compareixença al Parlament on l'oposició l'ha demanat que dimiteixi i li ha retret que traspassi les culpes als centres. L'incendi que afecta la Vall d'Uixó al País Valencià ja ha arrasat més de 7.500 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 16.000 persones. Els mitjans aeris, que no han pogut enlairar-se al matí pel vent, ja han reprès les tasques d'extinció. El foc encara no està controlat, però els bombers confien que el descens de les temperatures i la millora de les condicions meteorològiques durant el vespre facilitin les tasques d'extinció. A Madrid i Àvila continuen fora de control els focs, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit que no continuïn avançant. Entre els dos incendis hi ha 63.000 evacuats i les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees. És més que la superfície de tota l'illa de Menorca. Els bombers consideren vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. L'incendi de la Gironda a França tendeix a estabilitzar-se, però es tem que hi hagi nous rebrots per la situació meteorològica. Ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Els bombers admeten que podrien trigar mesos a apagar-lo del tot. El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge que ha de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. Demà tenia previst aprovar-lo el Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. El canceller alemany reclama un enduriment de les lleis arran del cas del suposat autor de l'atac de Berlín contra la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va fer un mort i una trentena de ferits. L'home mor a trets per la policia, estava en llibertat tot i tenir un ampli historial delictiu i haver-se radicalitzat. El Mordoco, la fusió entre el Sudoku i els Cluedo, s'ha convertit en un fenomen de vendes i també arrasa en català un llibre addictiu que convida a resoldre crims amb lògica i enginy i que també ajuda a desconnectar.
2: Esports.
3: El Barça ja està a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Divendres amistós contra el Birmingham. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Christian Estuani, que arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. Avui torna a la feina també el Barça femení amb les proves mèdiques i amb el primer entrenament previst ja per demà. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewoma, un alè pivot britànic de 25 anys i 2 metres 5 centímetres que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana.
1: Tarda assolellada amb alguns núvols inofensius cap a les zones de muntanya de Girona. Avui de pluges no se n'esperen, l'ambient és de calor, però amb temperatures habituals d'un estiu normal. Les màximes més altes del dia ronden els 35 graus. Demà, últim dia de calor continguda.

0: Siempre tan sincera y tan auténtica, ahí estaba Pastora Soler.
1: Radio Pomar Badalona, con Jaime Guasa.
0: Y vamos al teléfono 93-465-7776. Alguien nos llama, buenas tardes.
2: Molt bona tarda.
0: Bona tarda, què tal?
2: Molt bé.
0: Perfecte, com te dius, qui ets?
2: Jo soc Joan, d'aquí de la Rambla Prim.
0: Rambla Prim, què tal la vida, Joan, com va tot?
2: Va, que ja és molt.
0: Perfecte, però avui no fa tanta calor.
2: No fa tanta calor, no, però fa més xafugó.
0: Sí, ai, la xafugó i la humitat.
2: No fa tanta calor, però fa més xafugó.
0: Sí. I quina cançó? Que truques per demanar-nos una cançó. Quina cançó posem aquesta tarda de dilluns?
2: De l'Orquestra Plateria?
0: Sí.
2: Qualsevol, però si la tens a mà, Nicky Helena.
0: Ah, una gran cançó i una cançó que ens fa recordar les festes, els embalats, la festa major...
2: Ah, exactament, sí.
0: Correcte,
2: sí.
0: Molt bé, molt bé. I a qui li vols dedicar la cançó, Joan?
2: Pues a la meva senyora, la Joana.
0: La Joana, sí.
2: I a tots els radioients.
0: Que bé, que bé. Què fareu aquest estiu?
2: No ho sabem encara.
0: Molt bé.
2: Perquè tal com està tot, et fa por sortir d'on estàs.
0: També és veritat. Doncs salutació... Gràcies per la teva trucada per formar part de l'audiència de Ràdio Pomar. I ara posem aquesta cançó de l'Orquestra Plateria.
2: Des del dia que la vaig descobrir esteu sempre enxufats.
0: Que bé, que bé, gràcies.
2: I fa molts anys ja.
0: Que bé, gràcies, Joan. Una abraçada forta.
2: Vale, adéu.
0: Adéu, fins la propera. Bona tarda.

Contents de la trucada del Joan. Acaba de trucar-nos des de Rambla Prim, districte de Sant Martí. Joan, Joana, bona tarda, gràcies per ser-hi a la nostra sintonia, i aquí teniu la vostra cançó de l'Orquestra Plateria.